Pels mals auguris m'he inventat una fe cega per asil, que avui penja d'un fil que